Quan sigui fatigat d'estar i se m'hi de muts, quan hagi de lo cap augment un miler de cançús, i dia que aniré a la maïsú de l'estranger, que posaré la porta. Ho diré, jo ne ja m'hi ha renegat a re, que soy del meu país, d'un món de tabé. Hip, hop, qui s'ha perdut l'escop, ni jo ni tu, ni jo ni tu, ni jo ni tu tampoc. Hip, hop, qui s'ha perdut l'escop, ni jo ni tu, ni jo ni tu, ni jo ni tu tampoc.